0: Ràdio Ontinyent.
1: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
2: Si tens una empresa agroalimentària i vols invertir en maquinària, instal·lacions, eficiència energètica o ampliar capacitat, ara pots fer-ho amb suport europeu. La convocatòria FEADER 2025-2027 finança inversions en transformació i comercialització dins del marc PEPAC amb ajudes de

0: La Ventana Comunitat Valenciana, la entrevista.
1: Y mientras sigue la investigación sobre las causas del incendio de la Vall d'Uixó que comenzó este sábado, todo apunta a que no fue por causas naturales, ya que se originó de forma simultánea y en varios puntos a la vez. De confirmarse, esta que insistimos es la principal hipótesis del SEPRONA, sería uno más de las decenas de incendios forestales causados cada año por la actividad humana, ya sea de forma intencionada o por negligencias. Hoy, Axioecologist Agro ha puesto cifras a este fenómeno para concluir que los incendios provocados por los humanos son los que queman gran parte de nuestro monte, así que es ahí donde deben poner el foco en prevención las administraciones públicas. El responsable de este estudio es Carles Arnal. ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buena vespre.
1: Estas cifras desvelan que solo el 20% de incendios forestales son por causas naturales como rayos y que en el caso de los grandes incendios, como este de la Vall d'Uixó, el 90% son provocados por los humanos. En cambio, Carles, en el informe denunciáis que no se actúa de manera prioritaria contra las causas humanas del fuego.
2: Correcto. Esas cifras son las cifras oficiales, no las nuestras. Y efectivamente, eso resulta que, encara que la evidencia diu que la inmensa mayoría de los incendios los causem els humans, i he de dir ja que majoritàriament per negligències i accidents evitables al 100% si se dedicaren esforços, en la pràctica no se dedica el foco, no se posa el foco, la prioritat, en evitar aquests incendis. I veiem que la immensa majoria dels diners que teòricament haurien d'anar a previndre, que s'ha d'entendre per evitar les causes, no van a evitar aquestes causes, van a parar a altres actuacions que només tenen sentit, si és que el tenen a posteriori, com per exemple fer tallafocs, fer neteges, que només poden actuar quan ja està el foc fora de control, quan no s'ha pogut evitar, quan no s'ha fet la prevenció. O sigui, s'actua a posteriori i, a més, estem veient que amb el canvi climàtic i les mesures, lamentablement, també són superades pel foc amb gran facilitat. Per tant, el foco s'ha de posar en evitar els focs evitables.
1: Això t'anava a preguntar, perquè un altre dels punts que analitzeu és això, no? Que degut al canvi climàtic, qualsevol incendi, per xicotet que siga, pot cremar desenes de milers d'hectàrees i que la vegetació no és el problema per a que els incendis s'expandissin. Per què? Què ha canviat?
2: Bueno, primer que res, això ja ho sabíem i lamentablement no s'actuava antes. Va haver en l'any 94 uns grans incendis tremendos, més en el País Valencià, més i més intensos que els que estem patint, i entonces se van posar les piles en extinció i se va donar molta se va dedicar molt de diners i de mitjans i de organització pa la lluita contra el foc, i és innecessari, però la primera és la prevenció, i en prevenció no se va actuar, i la demostració la tenim en que hem comparat les dades que n'hi havien en els anys 70-80 del segle passat, i si comparem el número d'incendis que n'hi havien entonces i els que tenim en els darrers 20 anys, el número és pràcticament el mateix. S'ha millorat en l'extinció, però desgraciadament, quan les condicions són tan extremes, ni tan sols això ens salva de tindre moltes hectàrees cremades, i que en condicions extremes com aquestes, doncs hem de dir-ho, és que el foc se bota, tallafoc, se bota, igual crema, estem veient que s'han cremat zones quasi semidesèrtiques, com en Almeria. Deien els afectats que igual se cremaven boscos que diuen gestionats com no gestionats, boscos que tenien molta biomassa com els altres que en tenien poqueta. Però és que hem de comprendre que, a més, la immensa majoria dels focs, la immensa majoria en el País Valencià, el 77% no s'inicien en zones forestals, sinó en zones agrícoles i, bueno, en activitat humana. Amb això vull deixar ben clar que no s'ha de culpabilitzar els llauradors. El que s'han de fer és donar alternatives, per exemple, a la crema de restes agrícoles, que les hi ha, donar alternatives perquè no es vegin els agricultors ni ningú en condicions de posar en perill el medi ambient i al final les cases, els conreus, la vida humana. Això costaria molt menys, però molt menys, que un quilòmetre de tallafocs.
1: És a dir, que els discursos estos que cada volta escoltem més de que la falta de neteja del bosc està provocant els grans incendis forestals, i aquests discursos no es sostenen amb l'experiència, no?
2: no se sostenen amb les dades que tenen que conèixer o coneixem nosaltres perquè hem estudiat les publicacions oficials, els informes oficials, i els primers que ho tindrien que conèixer i saber bé i actuar en conseqüència són els tècnics forestals de les administracions i els responsables polítics de les administracions. Els incendis, això que se diu és un bulo, això que se diu és que els incendis és perquè hem abandonat la muntanya i tal. No, les comarques més despoblades no són les que més se cremen. La vegetació natural no es crema mai espontàniament. Ni la calor, ni el vent de ponent, ni la sequera, ninguna d'aquestes coses crema, no origina cap incendi. El que passa és que si s'encén un foc, majoritàriament per causes humanes, per tonto que siga aquest foc, qualsevol foc se podrà convertir en aquestes condicions en un desastre. Per tant, la conclusió és evitem-ho.
1: Doncs Carles Arnal, membre d'Acció Ecologista Agro i responsable d'aquest interessant estudi, moltíssimes gràcies i a veure si comencem a pensar en altra forma d'evitar els incendis forestals.
2: Moltes gràcies a vosaltres i pensem que els mitjans de comunicació són essencials per mostrar la realitat, per donar les dades, per atacar els bulos que culpabilitzen els boscos, que culpabilitzen a altres coses. Lamentablement, la resposta està en regular millor, dedicar més recursos a evitar. I moltes gràcies.
1: Bona gràcies, vesca. Carles. Adeu.
2: Adeu.
1: Por cierto, hablando de los entornos naturales, parece que mucha gente no aprende. Hoy la entidad Sukkerview ha denunciado hogueras y conductas incívicas en zonas de baño de Sumacárcer y Antella. La asociación alerta de que continúan las acampadas, la música a alto volumen y el abandono de residuos en parajes del Xúquer y pide más recursos. Nos lo cuenta desde Radio Sátiva Jordi Company.
3: No es una novedad. Pasa verano tras verano, denuncian desde Sukkerview, incluso como pasa estos días, aunque haya riesgo extremo de incendios forestales. Pequeñas hogueras, abandono de basura, la música a todo volumen y estacionamientos indebidos. Josep Gómez, desde Sukkerview, en Radio Xàtiva, reclama más vigilancia y coordinación entre las diferentes administraciones para evitar que estas situaciones continúen.
4: Tots els anys ens juntem també en els ajuntaments i vegem què se va fer. I sempre passa el mateix, no? Es fan reunions en delegació de govern, se fan reunions en l'administració, que sí, però al final és que no. I passa un estiu, passa un altre, i sí que ens estem plantejant veure com ho enfoquem d'una altra manera.
1: Gracias, Jordi. Recordemos que tanto hoy como mañana el riesgo de incendios forestales en toda la Comunidad Valenciana es extremo.
0: Hi ha llocs que no es expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: Pues nos vamos pendientes de esa reunión del CECOPI en el incendio de la Vall d'Uixó, que debe estar a punto de terminar, y de las decisiones que se adopten se los contaremos a partir de las 8 en hora 25. En cuanto al tiempo, va a estar marcado de nuevo por el calor, que irá aumentando hasta el fin de semana. Este miércoles tendremos aviso amarillo por temperaturas que pueden superar los 39 grados en el interior de Valencia y el norte de Alicante. En la mitad sur puede volver el polvo en suspensión y en la costa temperaturas máximas de unos 32 grados. Luis Cifre ha estado en control de sonido. Nos pueden escuchar, ya lo saben, siempre que quieran y desde donde quieran, en la aplicación de la cadena SER. Sigue la ventana.

0: 25 con Pablo Tallón. Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
1: Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
2: 51.657, serie 30.
1: Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Bien jugado.
3: Una cita puede ser muchas cosas. Una fecha en el calendario que esperas todo el año. Una frase que alguien escribió y que sientes que escribieron para ti. O una sala de espera que se hace eterna. También el principio de una historia de amor o el recuerdo de un desamor.
4: Cuando hables con él.
3: Esta noche en El Faro esperamos vuestras historias de citas.
5: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
3: En el 681-016731.
6: El Faro, con Laura Piñero. Cadena SER. Ser Historia, con Nacho Ares.
7: Hemos venido a Orihuela para conocer la figura de Miguel Hernández, un poeta que está a caballo entre esa generación del 27, la generación del 36, sobre todo, ¿no? Pero es uno de los grandes baluartes de la poesía.
8: Poeta pastor, como así se le dominó, porque durante su primera etapa de la vida fue un autodidacta. Sin embargo, su inteligencia natural le permitió salir un poco de ese ambiente en el que, por supuesto, no hubiera prosperado, llegar a Madrid y convertirse en el poeta del pueblo.
6: Descubre la historia de Miguel Hernández en Ser Historia, con Nacho Ares. Este y otros episodios ya disponibles en la aplicación de la SER.
9: Radio Ontinyent.
10: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
11: L'Òptica de Paula celebra 8 anys. 8 anys cuidant de la teua mirada. I sí, continuem on sempre, al carrer Músic Martínez Valls 42 d'Ontinyent, amb la proximitat de sempre i la confiança que ens ha fet créixer al teu costat. Aprofita la nostra promoció 2x1 en ulleres completes. L'Òptica de Paula, 8 anys amb tu, on sempre. Carrer Músic Martínez Valls 42, Ontinyent.
12: Esto sí son rebajas, solo en Rapimueble. Apilable de salón 269 euros, dormitorio completo 319, confortable cheslón 449 euros. Financia tus compras en 6 cuotas sin intereses y empieza a pagar dentro de 3 meses. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
13: Hi ha notícies que només són possibles gràcies a tu.
14: La cadena SER revalida su liderazgo.
13: Segons l'últim EGM,
14: esta ràdio la SER,
13: Ràdio Ontinyent Cadena SER i los 40 Ontinyent són les emissores líders a la Vall d'Albaida.
14: Sigue siendo líder en información, deporte y entretenimiento.
13: Amb més de 18.000 oients diaris.
14: 18.000 oients diaris.
13: Gràcies per triar-nos per informar-te, acompanyar-te i explicar el que passa més a prop de tu.
15: Molta activitat a la Vall d'Albaida.
16: Temps estable i temperatures en lleugera sensació Ontinyent.
17: Els municipis de la nostra comarca.
13: Radio Ontinyent Cadena SER.
18: Bones notícies.
13: Un equip líder.
14: Una vez más, muchísimas gracias.
19: Et sona la marca Ser Empresarios?
20: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
19: Això mateix. Has encertat. És una subscripció que pot sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tot Espanya a créixer. I ací a Ontinyent hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 14 d'octubre amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
20: I què cal fer per apuntar-se?
19: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Ontinyent i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.
6: Ràdio Ontinyent, Cadena SER.